0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

estiguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

0: prometo corearte la canción.
1: Radio Vic, 90.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

ser un autèntic complepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid. Well, Joe...

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril, dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar-la a tu. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, és clar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn

0: here. Think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairground Attraction. I promised myself.

Sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set On You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa, cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquella

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga! És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo!

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

that way to your heart. La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren De Refrescos.

0: Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, but what a thrill. Grits Balls of Fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it

Ritmo de la Noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora-me.

Ven, devórame otra vez. És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. Nascut

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que ping.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra i el seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah. Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: Y decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic. 1992.

0: Semilla negra.
1: Semilla negra va ser un dels èxits del 92.
0: Semilla negra.
1: Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, com ho hemos cambiado, tots plegats, eh? Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar una noche

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

no, no va ser aquesta, eh? En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige. Però va sonar molt. En mi nota soy extenso. Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts. Si ser jove pogués, m'arriscaria més.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Oui.
1: Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pare malalt, que la premi i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta foscor.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.